0: Ràdio Barcelona 2, un espectacle que fem a partir d'ara i fins que algú vulgui, des del capdamunt de l'edifici del carrer Casp 6.
1: El 24 de septiembre de 1994